0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Bé, seguirem amb una cançó, amb una altra cançó antiga que volem dedicar als nostres avis i àvies, als nostres pares i mares i a tota la gent que ens va ensenyar a respectar, a estimar la nostra llengua, la nostra cultura i que va patir la dictadura, la repressió, l'exili i tantes altres coses que han fet tant de mal al nostre país, per a que ara vinguin uns quants amb aquest manifiesto de la vergonya, aquest manifiesto de la llengua comú que només vol que provocar-nos i només vol que suplantar la nostra personalitat, que malgrat tot continua sent. Som i serem.

Jean Fuster, Vicent Andrés Estelés, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal,

0: Visca la terra! Signats per sempre!
1: Bon vespre. Xirinacs, senyor de la llibertat.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: A Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts al programa 598 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 11 i 12 de juliol del 2026. Obrirem el programa amb la sardana del compositor Josep Sederra i Puigferrer, interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, Vell Penedès. Amb ella felicitem a la Magda Soler de Vilafranca, que el passat dia 2 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Magda, de part del teu Francis, família i tots els amics de les sardanes.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Vell Penedès, és de Josep Sederra i Puigferrer. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem l'Aplec de Perlada. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona i és a Perlada que se'n va per a felicitar a la Rita Ribes, que el dia 2 fou el seu aniversari. Per molts anys, Rita, molt de petons.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'Aplec de Parlada, és d'en Jaume Cristau i Brunet. El dimarts passat, dia 7, fou l'amic i veí en Jordi Parrot que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jordi. Per a tu, la sardana d'en Miquel Tudela i Benavent, el Vixi català, està interpretada per la principal de la Bisbal i està cantada per la Montserrat Martí i per tu.

Montserrat Martí i Jordi Parrot, acompanyats de la principal del Bisbal, ens acaben d'interpretar El Vixí Català, de Miquel Tudela. Del mestre de Castelló d'Empúries, en Josep Blanc i Reinal, escoltarem l'obligada de tible El Judici Final, l'interpreta la cobla Ciutat d'Igualada, i el solista, en Jaume Martí. Aquesta se'n va cap a Boadella per a felicitar a l'assassí de Cantenys, que també el dimarts 17 va celebrar el seu aniversari. Però molts anys, Cecília, de part de tota la família i dels amics de les sardanes.

Jaume Martí, el tiple amb la cobla Ciutat d'Igualada, ens acaben d'interpretar El judici final, de Josep Blanc i Reinal. El dimecres dia 8, l'amic Carles Comas de Sant Feliu de Torelló va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Carles. Per a tu, la sardana del compositor René Picamal, amb el títol Em recordo, està interpretada per la cobla La principal del Llobregat.

sardana Em recordo, de René Picamal, l'ha interpretat la principal de Llobregat. De Figueres, en Nito Santos i tota la família feliciten els seus nets, la Martina i en Pol, que el dimecres dia 8 varen celebrar el seu 5è aniversari, per molts anys. La sardana és la que el mestre Cristau li va escriure a en Nitus, amb el títol de La il·lusió d'en Nitus, l'interpreta la principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar La il·lusió d'en Nitus. És de Jaume Cristau i Brunet.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora amb Martí Auger.
0: Del compositor Cassià Casademont i Busquets escoltarem Banyoles Montbressol. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. I és a Banyoles on se'n va. En Martellà Torres i tota la família feliciten a la seva esposa, la Pilar Ribot, que el dijous dia 9 va celebrar el seu aniversari. Bons anys, Pilar, també de part nostra.

Acaben d'escoltar Banyoles Montbressol, és d'en Cassià Casademont i ens l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del barceloní i amic Xavier Forcada i Carreras gaudirem de la seva sardana Cercant l'Infinit. Està interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. En Joan Vilella de Barcelona la dedica a la seva esposa, l'Antònia Pons, per felicitar-la per el seu aniversari celebrat el dijous dia 9. Per molts anys, Antònia, també de part d'en Pere i l'Anna i nostra.

Cercant l'infinit, de Xavier Forcada, i ens l'ha interpretat la còpola La Principal de la Bisbal. Aquest divendres dia 10 ha celebrat el seu aniversari l'amic i compositor gironí en Josep Antoni López. Per molts anys, Josep Antoni. He escollit una sardana teva que no l'he programada mai. Sardanistes del Mas Mitjà. L'escoltarem interpretada per la còpola Sa Palomera.

La Cobla Sa Palomera ens acaba d'interpretar Sardanistes del Mas Mitjà, és de Josep Antoni López i Álvarez. Del compositor de l'Armentera, en Josep Masoiquer, és la propera. Sant Vicenç de Vilamalla està interpretada per la principal de la Bisbal. I és a Vilamalla que se'n va, per a felicitar a la Lídia Prats, de part de tota la família, que aquest divendres dia 10 ha celebrat també el seu aniversari. Per molts anys, Lídia.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Sant Vicenç de Vilamalla. És d'en Josep Masó i Quer. Més aniversaris d'aquest divendres dia 10. La Maria Trilla de Girona ha celebrat el seu. Per molt any, Maria. Per a tu la sardana del compositor Alfons Mias i Martí. Està interpretada per la còpola La Principal de Cassà. El seu títol, Com el gironès no hi ha res.

La principal de Cassà ens acaba d'interpretar Com el gironès no hi ha res, és d'Alfons Mias i Martí. De Tomàs Gil i Membrado escoltarem El Ripollès, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. La Carme Tallant de Ripoll, tota la família i tots els amics de les sardanes la dediquem al seu espòs, en Genís Espel, que aquest divendres dia 10 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Genís!

0: Acaben d'escoltar El Ripollès, de Tomàs Gili Membrado, la interpretada la cobla Ciutat de Girona.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte 11 de juliol, a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Vila de la Jonquera. A Tor, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llambilles, en el Parc de l'Estació, a un quart de 8 del vespre hi ha la cobla Ciutat de Girona. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, vigília de plec, ballada amb la cobla La Principal d'Olot. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Foment del Montgrí. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla La Flama de Farners. Per aquest diumenge, dia 12 de juliol, a Olot tindrà lloc el seu 63è aplec en el Parc Nou, matí a 2:15 i tarda a 4:45, cobles Principal d'Olot, Ciutat de Girona i Bisbal Jove. A Sils, en l'aparcament de l'estació, a 2:15 del matí, hi ha la cobla Mediterrània. A Ogassa, aplec de la Mare de Déu del Puig de França. A l'església de Sant Martí d'Ogassa, a les 12 del migdia, ballers tradicionals amb la cobla La Principal de Banyoles. A Molló, plaça Major, 12:15 del migdia i a les 6 de la tarda, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Viladrau, 76è aplec de Matagalls, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda, cobla genisenca. A Lledó, a les 6 de la tarda, hi ha sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. A Calonge, a la plaça Major, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Salvatana. A Raset, Cervià de Ter, a Sant Cristòfol de Raset, a les 7 de la tarda, sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla juvenible de Sabadell. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Mediterrània. I a Palamós, cicle d'estiu en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, ballada amb el cobla Vila d'Olesa. Dilluns 13 de juliol, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla La Flama de Farners. Dimarts 14 de juliol, a Girona, a 7:45 del vespre, en la plaça de la Xemeneia dels Químics, en el Pla de Palau Santa Pau, cobla Ciutat de Girona. A Torroella de Montgrí, plaça de la Vila, 7:45 del vespre, i a la cobla La Principal de Porqueres. I a la Bisbal, 50è aniversari, en el passeig Maria Monespré, a les 9 del vespre, ballada i mitja amb la cobla La Principal de Banyoles. Hi haurà coca i cava per tothom. Dimecres 15 de juliol, a Tiana, en el Parc Antic del Camp de Futbol, a 2:15 del vespre, festival d'estiu de cobles i compositors. Cobla Mediterrània i compositors Santi Martínez Herrero i Carles Raya i Cívit. A Palamós, en el passeig de Mart, a 2:15 de la nit, hi ha la cobla Marinada. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit, cobla Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Ciutat de Girona. Per el dijous, dia 16 de juliol, a l'Estartit, és la festa del Carmen, a la plaça de l'Església, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Camprodon, festa del Carme, plaça del Carme, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Cadaqués, en el passeig, a les 8 del vespre hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, a 2:15 de la nit, sardanes amb la cobla Montgrins. A Banyoles, festival de l'Escola de Cobla, plaça Canigó, a les 9 de la nit. Cobla, Escola Municipal de Música Conrad Saló, 7 sardanes de 7 tirades. A Pals, en el pati de Calapruna, a les 10 de la nit hi ha sardanes amb la Principal de la Bisbal. A Calonge, a la plaça Major, a les 10 de la nit hi ha la cobla Foment del Montgrí. A Sant Pere Pescador, a la plaça Major, a les 10 de la nit hi ha la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, en el passeig Marítim, a les 10 de la nit hi ha la cobla Ciutat de Girona. I a Tossa de Mart, en el passeig de Mart, a les 10 de la nit hi ha la cobla Flama de Farners. Divendres 17 de juliol, a Ripoll, en el claustre del monestir, a les 8 del vespre hi ha concert del 73è aplec amb la cobla Sol de Banyuls. A les Preses, a la plaça, a les 9 del vespre hi ha ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit hi ha la cobla Foment del Montgrí. A Anglès, plaça de Catalunya, a les 10 de la nit hi ha la cobla Vila de la Jonquera. A Ullà, plaça Antic Ajuntament, a les 10 de la nit ballada amb la cobla Els Rossinyolets. I a Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a 10:15 de la nit hi ha la cobla Bisbal Jove. Dissabte 18 de juliol, al Vendrell, a Sant Salvador, a la plaça de Sant Salvador, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Ressò dels Dansaires del Penedès. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre hi ha la cobla La Principal de Banyoles. A Artés, hi ha ballada a les 10 de la nit del vespre amb la Bellpuig Cobla. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit cobla Principal de Cassà. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a les 10 de la nit cobla Mediterrània. Diumenge 19 de juliol a Ripoll, 73è aplec en el Passeig Regull, matí 2:15 i tarda 4:45, Cobles, Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenible de Sabadell. Aquí a Vilafant és la Festa del Carme, en la plaça Major, a les 11 del matí hi ha sardanes amb els rossinyolets. Al Vendrell, a la Rambla, 43è aplec, a les 7 de la tarda hi ha les cobles Reu Jove i Ressò de les Ensaires del Penedès. A Blanes, cicle d'estiu en l'Hospital de Sant Jaume, a les 11 del matí, coble Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Quart, a la plaça de les Terrisseres, a les 7 de la tarda hi ha la cobla Mongrins. A Palamós, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre hi ha la cobla La Principal d'Olot. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit hi ha la cobla Ciutat de Girona. L'amic Narcís Guanter de Cadaqués m'acaba de passar la nota que, a partir del 13 de juliol, faran curset de sardanes. Vols aprendre a ballar sardanes o ja en balles i vols continuar millorant?

amb més sardanes. Del príncep de la tenora, en Ricard Viladesau i Caner, escoltarem interpretada per la cobla La Flama de Farners, Noces d'Or. Amb ella felicitem a la Teresa Pujol i en Llorenç Macau de Marzà, que aquest divendres dia 10 precisament han celebrat les seves noces d'or. Per molts anys per ella.

interpretada per la cobla La Flama de Farners, acaben d'escoltar Noces d'Or, és de Ricard Viladesau. De Vilafant, la Pepita Armengol, en Joan Geli i tota la família feliciten a la seva filla, la Olga, que aquest dissabte dia 11 celebra la seva onomàstica. Moltes felicitats, Olga. La sardana escollida és la del compositor escalenc, l'avi Xaxu, que porta per títol La Pepa. L'interpreten les Anxovetes.

Les anxovetes ens han ofert la Pepa. És de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaxo. En Xavier Roig de Figueres felicita a la Susana Pérez i la Susana de Torre per la seva onomàstica que celebren aquest dissabte, dia 11. Moltes felicitats. Escollir la sardana del compositor Cifri Galvany i Abril. El seu títol, Santa Susana, Mare i Muntanya. L'interpreta la cobla Montgrins.

la Copa Mourins ens ha interpretat Santa Susana, Mar i Muntanya, és d'en Cifric Galbany. De Joaquim Soms i Gener escoltarem El meu amic Enric, interpretada per la cobla La Flama de Farners, i va dedicada a l'amic i company Enric Poblet de Figueres, que aquest dissabte dia 11 és el seu aniversari, i el proper dilluns, dia 13, el seu sant. Per molts anys, Enric, també de part de Xavi Roig.

El meu amic Enric, de Joaquim Soms i Gené, l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. Del mestre de Caldes de Malavella, en Francesc Mas i Ros, escoltarem Per Banyoles, interpretada per la cobla salvatana. En Josep Estanyol i la Margarita Rostollet la dediquen al seu net, en Josep Estanyol i Vinyes, per a felicitar-lo per el seu desè aniversari que celebra aquest diumenge dia 12. Per molts anys, Josep.

De Francesc Mas i Ros, la Cobla Salvatana ens acaba d'interpretar per Banyoles. Anem ara a per les estrenes. A Rubí, el passat dia 29 de juny, la Cobla Ciutat de Girona estrenava el compositor i flabionaire de la Vila de la Jonquera, en Joan Roc i Rovira, amb el títol de 100 anys fent poble.

Acaben d'escoltar 100 anys fent poble. És de Joan Roca i Rovira, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona i que fou estrenada a Rubí el passat dia 29. També a Rubí, però el dia 28, foren estrenades diverses sardanes. Escoltem ara una de Josep Cassú i Serra, que porta per títol Rubinenques i Rubinencs. L'interpreta la principal de la Bisbal. La resta els escoltarem la setmana que ve.

interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Rubinenques i Rubinencs. És de Josep Cassó i Serra i fou estrenada a Rubí el passat dia 28 de juny. A Argelaguer, el passat dia 3 de juliol, la principal del Llobregat estrenava la del seu tenor, en Jordi Molina i Membrives, amb el títol de Colors de Tardor. És una sardana dedicada a l'Anna Llagostera de Santa Pau amb motiu de la celebració del seu 60è aniversari.

interpretada per la principal de Llobregat, acaben d'escoltar Colors de tardor. És de Jordi Molina i fou estrenada a Argelaguer el passat dia 3 de juliol. Del compositor de Palamós, en Joan Bossacoma i Vives, escoltarem Per Palamós des de Torroella. L'interpreta la Cobla Mongrins.

La Cobla Mogrins ens acaba d'interpretar per Palamós des de Torroella, és de Joan Bossacoma i Vivers. Del mestre de Tortellà, en Francesc Jaunola i Reixac, gaudirem d'una obligada de dos trompetes. El seu títol, Trompetejant, l'interpreta la Cobla La Principal de la Bisbal. Els tres trompetes que hi havia en aquest enregistrament eren Ernest Margall, Josep Ramon Prats i Joan Sadurní, però no m'hi consta qui són els que foren els

Trompetejant, de Francesc Jonola i Reixac, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest diumenge, dia 12, a Olot celebra el seu 63è aplec. Dedicada a ells i desitjant-los un gran aplec, escoltarem la sardana del compositor Enric Gratacós i Massanelles, interpretada per la Cobla Vila de Blanes, l'aplec d'Olot.

Ha ha ha ha!

La cobla Vila de Blanes ens acaba d'interpretar l'Aplec d'Olot. És de l'Enric Gratacós i Massanelles. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, envelatradio@gmail.com.
1: Hola amics, què tal? Novament ens retrobem aquí a través de la teua sintonia per intentar disfrutar i compartir la música de les nostres petites i grans formacions de casa nostra. Avui, una vegada més, els tenim amb nosaltres les petites formacions, aquestes tan especials i tan carinyoses que ens coneixem tots, sobretot els que aneu a ballar i correu de les sales de ball de la nostra comarca. Nosaltres comencem en un nom, és Excelsior. Sígueme el compàs.

I en aquesta selecció de música per escoltar o per ballar, de totes maneres per disfrutar, doncs és el grup Si Fa Sol que ens hi posa un bonic xa-xa-xa.

0: Si fa sol en aquesta Antònia, cuidado a les Antònies.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: I ara el ritme de la nostra música ens remarca el grup Rècords.

I ara una rumba quelcom especial. Diuen que és la rumba de Mataró. Són Montse, Tranfer i Joe.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Si ens vols trobar, ho pots fer a través de la teva sintonia preferida o també... Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. És un grup que es van canviant el nom. Ara és Montse, Joe, Transfer. I ens fan escoltar aquesta, la seua cançó.

el grup Sarafan, Agárrate a mi Maria. I segueix la nostra festa. Si acabes d'incorporar-te, estàs gaudint de l'Embalat, un programa que, com no, vol retre homenatge doncs, a totes les formacions musicals. I continuem ara en un tema que ens interpretarà Café Trio. És una mexicana conegudíssima, no? Ay, Jalisco, no te rajes.

Bonica aquesta cançó i molt ben interpretada per Café Trio. També està molt ben interpretada aquest tema que escoltarem ara, que som de Pepi i Maria José Músics, Santa Mònica.

Hola, amics, què? Balleu o escolteu o passeu? Això no, últim no, no estaria bé. I nosaltres des d'aquí, recordant aquella música de sempre, en aquest Freudland...

altre tema del rècord seleccionada per avui. Froilán, un altre tema del rècord seleccionada pel programa d'avui. I continuem ara en Ostres, Ostres, i un dels seus temes, diríem, més romàntics, el Hey.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Mor el passatger posterior d'un turisme en una sortida de via a la C-1415A a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. Amb aquesta víctima són 75 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb 4 ocupants ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Com a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers posteriors, un menor de 16 anys. El conductor i els altres dos ocupants del vehicle han resultat ferits de diversa consideració. Un en estat crític, un altre greu i un tercer de menys greu, i han estat traslladats a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. I ahir va morir també una dona de 79 anys a la tarda en una piscina d'un habitatge particular en la urbanització de Selva Brava a Llagostera, al Gironès. L'avís del servei d'emergències el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I paral·lelament, en incendis, Protecció Civil ha aixecat avui el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. S'ha comunicat a la població de les cases aïllades afectades a través dels Mossos i en contacte amb l'alcaldia. El foc va ser estabilitzat ahir dissabte pels voltants de 10:45 i ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa. I una altra notícia en clara empalanada de successos és que el Departament de Salut ha confirmat que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea Congo ha donat negatiu a les proves realitzades. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al clínic per fer el diagnòstic del quadre present un cop descartada la malaltia. I en plana política parlem de que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Paral·lelament, ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga per el 8 de setembre, el primer dia de curs en els centres públics. La trobada també va comptar amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. I avui fa un any del desbordament del riu Foix, l'estiu del 2025, de tot just com us diem, de fa un any. I això arriba amb cara i creu. Arran de la riuada, l'ACA va començar a desembassar la presa, sempre que arribés al 80%, però la creu és que encara no s'ha netejat la desembocadura. I en esports, aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. I fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com. I comença ara i aquí...
1: un programa de Joaquim Pijuan.
0: Hola, què tal, amics, com esteu? Una vegada més ens retrobem aquí a través de la teua sintonia preferida per gaudir de la música, d'aquesta música que avui esperem que tingui aquesta màgia especial que fa despertar en vosaltres aquests sentiments i sensacions tan especials. I comencem amb música, obrim la nostra pista de ball i, com sempre, amb música instrumental, amb música molt important per tots. Recordant la música d'ahir, Oh Carol!

0: programa de Joaquim Pijoan.
1: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: I continuem el nostre caminar a través de les zones per oferir-te ara, com ja saps, música d'embalat i de festa major, com sempre. I ho fem en un vals de gran festa major, Gran Hotel Vals. Ens interpreta l'orquestra Gerunda.

Continuen gaudint de la música de l'ahir, però en versió d'avui és el grup Sexson, que fa això de Cuando Calienta el Sol.

El Nardo Torero ja tiene olot. Ja saps que si t'agrada la música de ball, la música de malat, la música de les grans i petites orquestres, aquí hi trobaràs del que busques. La música de sempre, música per somiar, música per ballar o per escoltar. Continuem des de l'embalat i a través de la seva sintonia preferida, al final ja quasi del nostre programa. El grup Sarazán ens interpreta la seva felicitat.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.
1: L'Envelat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'Envelat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Envelat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Envelat.
2: Amics i amigues, fins aquí hem compartit aquest aire especial, aquest so especial tan màgic que es porten les petites i grans formacions musicals de casa. Doncs ha estat fins aquí el nostre programa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, també el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos, i és que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització de la Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I canviem de terç i parlem de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que està fent trobades amb diferents agents de la comunitat educativa, però fins al moment principalment les direccions. Ha assegurat que estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó també ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes moltes més trobades. Això quan precisament l'Assemblea Educativa de Catalunya li reclama al govern fer més reunions per intentar desconvocar les vagues que ja tenen previstes per al dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. I també parlem avui que és el primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles, al Garraf. I arriba aquest amb cara i creu, ja que encara no s'ha desembrossat tota la desembocadura del riu, però per l'altra banda, la que ja va aprovar que la presa s'obrís cada cop que arriben al 80% de capacitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
1: Sabeu si me podes posar el Serrat, el cant de la civada.
0: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
0: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frankie Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes

Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981, i les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Díez de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Bels Anys, d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia. Després del gran esclat del twist, el món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la llenca, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etcètera.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: És el Bicycle. Solo Bicycle, solo Bicycle, solo Bicycle. Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com a preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell. La va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Sandy Shaw va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon a nostre. Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió 1967, amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sidex.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan del Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sídex. Aquesta és anterior, 2 anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, Sid.

0: Sirex. ...1980... Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sirex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, el Sirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint quan passo davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes del Cocodril Club just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Com a una nòvia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany seran divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
1: Ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'una llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí

Va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança i diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

doncs em sembla, maca, clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joel Sovain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs vine, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly, un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, és a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

dos és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60, al 1975, amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat el que volem tots és això, que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio, el 17 de juliol, divendres, a 8:45 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades, bueno, de Mocedades al Consorci, es diu, per el pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy y de gran valor.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament José Luis López Vázquez, gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos Muñoz Muriedas, algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio. Cocodril Club.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís: hola Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el más sexy, les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipàvem aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur, i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: van ser els pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món, íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

Servicio especial. Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino. Necesito esta noche. Servicio especial. Un servicio especial. La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics. Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals, ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1980.

Amors, paraules és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits però menors, com un que es deia igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament...

0: però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
4: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
6: Les 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa.
4: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
4: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
6: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
4: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
6: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
4: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja superpassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
4: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
6: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
4: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
6: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
6: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
4: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
6: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
4: Un any, precisament ara farà un any del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
6: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
9: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
10: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
7: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
4: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
6: Durant l'alerta de calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
4: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
6: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Radio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
11: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
12: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
11: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de

0: pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor, que tot apunta que ja és aquí, ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
1: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant els 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
3: Mos hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
4: Si se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
5: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, mos fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
6: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar, i sí, sí.
2: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
0: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
1: Hores més tard, a 9:15 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
1: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
0: I parlem d'educació i parlem de la consellera d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
1: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó ha explicat que des de que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
1: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
7: I de fet amb els sindicats hi mantenim un fil, és amb els sindicats, doncs evidentment ens anem trobant a les meses, aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera ens hi tornarem a reunir la setmana que ve, també ho farem amb famílies, també ho farem doncs amb la Junta, no?, que són els espais doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us dèiem, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
1: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
8: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
1: L'Assemblea considera que el cicle de

0: mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
1: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
0: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
2: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
3: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet de que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el grup del tema de les xarxes, que encara sí que no genera una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
2: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
0: Reclamar no només una actualització de la llei de l'audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
4: En aquests moments competencialment és impossible, perquè hi ha una llei de rang superior, que és la llei de comunicació audiovisual espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. Jo crec que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus, que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
0: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
1: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat, i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
0: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
1: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Sinfònica de la Banda Sinfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
5: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
6: Una orquestra i una banda sinfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori, molt emotiu poder reunir el jovent d'entre 12, 13 anys fins a 19, 20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
5: Amb el lema La música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Huapango.
1: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
7: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Cucapí, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
8: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
7: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
1: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoah, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
0: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana, va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoah va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
10: It's gonna be my first year at this. Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas. With the basics.
0: Recentment, Nakamoah va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027 i la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
1: I seguim en plana de bàsquet, i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
0: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
1: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
0: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
1: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
0: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
1: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
0: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
11: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
1: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
0: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: I canviem d'esport al rugbi, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
0: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
1: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
0: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i Lera Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completen la llista els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
1: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
13: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia 4 filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
14: What do you do when you discover that you're the odd one out?
13: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
15: Mary is wearing spectacles.
16: What on earth?
17: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
15: I do, Father. Thank you.
16: Mr. Bennet, did you know about this?
17: We discussed this at length, Mary was to visit the optician.
14: Yes, but I did not know that she would actually need to wear glasses.
13: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
14: I felt such a connection to this woman who...
13: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
14: They need this story so much too.
13: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
12: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
0: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
1: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
0: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
0: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Moment, doncs, a repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
18: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. A aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
0: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
0: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
0: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
1: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
1: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
0: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
19: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
20: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
19: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
21: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
19: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
1: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
1: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
0: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
22: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
23: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
22: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
1: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
0: I llavors a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
2: S'han incorporat 2 a la platja dels Pescadors, 2 més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
3: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana. La trobo curta.
4: Va molt bé, per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí i va molt bé.
3: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
2: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
1: I en plena de successos, 2 persones han mort avui diumenge en 2 accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres 3 ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
0: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes 2 víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
0: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
0: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
6: I de fet amb els sindicats hi mantenim un fil, és amb els sindicats, doncs evidentment ens anem trobant a les meses, aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera ens hi tornarem a reunir la setmana que ve, també ho farem amb famílies, també ho farem doncs amb la Junta, no?, que són els espais doncs de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
1: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
0: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
24: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
1: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
0: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
25: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total. tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
5: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
25: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
0: Reclama una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
7: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
0: L'entrevista completa la podreu seguir a 9:45 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
0: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La Paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
1: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions, més enllà de la ciència, té una vessant també econòmica, és una oportunitat de que molta gent visiti el territori, de fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar, doncs, una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi.
1: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la Reina del Flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
0: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la reina del Flow.
1: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
0: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Pereira.
10: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera.
11: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i per tant no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
10: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana al so de Recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
14: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. I, bueno, de fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
10: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
1: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les Cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la 5a edició de la jornada Les Cases, Dones i Mar.
0: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
15: La 5a edició de la jornada Les Cases, Dones i Mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
16: Tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
15: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta 5a edició.
17: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic, i aquest any ja és algo farà de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
15: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases Dones i Mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
1: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
0: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
26: It's gonna be my first year at this.
27: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
0: With the basics. Recentment, en Kamoa va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
1: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
0: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
1: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
0: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la Ciutat Esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
1: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona, i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
0: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
1: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
0: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma a la de la migcampista Claudia Iglesias, Bicho, i la lateral Clara Rodríguez.
12: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
1: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tovar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
0: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
1: I parlem de tenis. La tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad a Suècia el seu primer títol després de 2 anys.
0: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
0: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
13: La xarxa de comunicació local.
18: Continguts en xarxa.
19: La cartellera es renova amb un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
20: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
21: ¿Cuánto vale?
20: Pues cerca de 1 millón.
21: ¿Qué? ¿No?
2: Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
19: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
3: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
4: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
21: Nada, colgada.
19: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
21: Sí que volví.
22: Baiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
21: Bueno, creo que me he saltado.
22: No hay tiempo, me tengo que ir.
19: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Baiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com.

ja que no podem tornar en els millors anys de la nostra vida, els anys passats els farem perquè possiblement en vindran de millors també, doncs podem recordar en la música, aquella música que, com sempre diguem habitualment, ens hi va acompanyar. I avui us portarem per començar una sèrie de veus, i comencem en veus de l'Ivan. Per tots vosaltres comença aquí la nostra Ràdio Nostàlgia, recordant aquelles veus que van intervenir en aquells vells vinils. Ivan, qui no recorda aquella fotonovel·la? Per tots vosaltres.

recordant l'èxit de la nostra ràdio Nostàlgia més recent. I ara anem a gaudir d'un altre tema d'Ivan. Baila entre tots vosaltres recordant els temes i les intervencions en el món discogràfic d'aquesta veu, la veu d'Ivan.

de l'any 1985 que acabem d'escoltar la veu d'Ivan en aquest baile. I ara recolem en el temps, l'any 1981, un tema que va formar part de la llista de los 40 principales. Te quiero tanto.

0: un programa de Joaquim Pijoan.
1: La ràdio nostàlgia, recuperant emocions i sensacions que alimenten novament amb ells record els nostres sentiments, quasi, quasi una poesia. Un altre tema de l'any 1979, que també va formar part de la llista de los 40 principales de la SER, concretament el tema és Sin Amor.

Un dels grans èxits d'Ivan l'any 1986, concretament el recordareu la majoria, aquell Hey Mademoiselle.

I continuem amb la veu i la música d'Ivan. Ara te agradezco. Temes i èxits de tota una vida del món de la cançó.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I bé, amics, hem arribat a la mitja part del nostre programa, bueno, passada ja una miqueta la mitja part, i escoltarem l'últim tema que ens hem preparat per acomiadar-se del programa d'Ivan. Concretament, la seva veu i la seva manera de fer, i els seus èxits que van constar en los 40 principales, doncs, han format part majoritàriament d'aquest programa. I per acomiadar-nos escoltarem un dels últims èxits d'Ivan, que recordem nosaltres, Soñarte.

Amics, fins aquí la selecció musical que han fet dels èxits d'Ivan. I la ràdio continua, i la música també, en èxits dels anys 70 i 80. A través de la teva sintonia, la ràdio Nostàlgia, recordant passos de la nostra vida a través dels anys. Aquella música que, sens dubte, ens hi va acompanyar. Aquella música, possiblement molt entranyable per tot, però que sap tornar, almenys, a la nostra vida.

0: un programa de Joaquim Pijoan.
1: Us hem de recordar una vegada més que treballem sobre el suport de vinil, i algun disc que us oferim, degut a la seva antiguitat, possiblement no té la perfecció sonora que hauria de tenir. Us demanem disculpes, però la major part d'aquests vinils no han estat ni remasteritzats, són tal com van sortir de fàbrica pels anys 60 i 70. I aclarit això, continuem en el nostre programa. Camilo Sesto, què serà de ti?

I el nostre recull de música del 60, 70 i 80 ens arriba la veu de Nico Fidenco, aquest italià que recordava Contigo en la playa.

Dins de la nostra ràdio nostàlgia, Sergi Estivaliz, aquest matrimoni que ens cantaven així, a duet, Cantinero de Cuba.

Ell durant la seva vida musical van ser rivals. Estem parlant de dos grups de Barcelona, el Sirax i el Mustang, però al final van unir les seves forces i la seva música i van fer compact disc conjunt. Concretament d'aquests us llegirem una cançó, San Francisco.

Amics, ha arribat al final del nostre programa. Com sempre, ens recriminem de tots vosaltres. Avui hem pogut escoltar a l'Ivan, els seus èxits, i després hem fet un repàs general a la nostra Ràdio Nostàlgia, saltant de veu en veu, veu important dels anys 60, 70 i 80. L'últim ha estat l'amic Diango, si la veiessis en els meus ulls. I res més, tan sols desitjar-vos a tots que sigueu molt i molt feliços, i si voleu ens podem trobar la propera setmana a la mateixa hora i al mateix punt del dial. Que sigueu molt i molt feliços i felices. Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

on down to the funky disco sound.

benvinguts a Hot Dance 80, el vostre programa dance dels anys 70, 80 i 90. Encetem la temporada d'estiu i ho farem amb el so de les terrasses. Al programa d'avui escoltarem Italo Disco Essential. Després, durant l'estiu, escoltarem els reis del High Energy, la connexió alemanya d'Eurodance, especial Sabadell Sound, l'imperi dels Megamix, Sintopop a les pistes de ball, gegants del pop dance britànic, Stokic and Waterman, i moltíssimes més coses. Cada setmana escoltarem quelcom diferent a l'anterior. I avui comencem amb una cançó de Silver Pozzoli, Hard My Dream, al voltant del meu somni.

Benvinguts a Hot Dance 80. Arriben les calors i a les cabines es punxen grans èxits. I també es punxava petxanga a les cabines. Avui comencem aquest primer programa d'estiu amb Silver Pozzoli, un dels vocalistes de sessió més prolífics

trepitjar l'escenari Hot Dance 80 l'estiu del 26 és Federico Di Bonaventura, amb el nom artístic de Fred Ventura. El toc més elegant, melancòlic i amb influència New Wave.

I seguim a Hot Dance 80 ara amb Gianni Coraini, una de les veus agudes, enèrgiques i reconeixibles de les pistes de ball europees.

els Milli Vanilli els varen retirar un premi, però és que això era habitual als estudis de gravació als anys 80. Va seguir passant als anys 90, que una mateixa persona cantava en diferents formacions i donava la cara a una altra persona a dalt dels escenaris o els videoclips que es veien per la MTV, que va deixar d'emetre, com tots sabem, al final del 2025.

I per què ve tota aquesta història? Doncs perquè en Gianni Coraini, que signava com a Ken Laszlo, també cantava com a Greg Fellini.

I si dèiem que cantava la mateixa persona, Ken Laszlo, Rick Fellini, també canta la mateixa persona, DJ High Energy.

Això és Hot Dance 80, tot i que en aquests moments sembla que sigui Hot Dance 90. I és que feia Italo Dance, però també feia Eurodance.

Fins aquí l'apartat dedicat a Gianni Coraini. Això ho farem a la temporada 17. La 16 hem estat fent la història del High Energy i la 17 farem la història de l'Italo Dance. I anem a escoltar un intèrpret que l'he pogut veure a Barcelona arran del megafestival Discoteca de los 80s i també el vàrem poder veure a Molins de Rei a la festa del 40 aniversari del Max Mix. Ell és Pierre-Michel Bozzetti, conegut com a Mi Commission.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

És la cançó que estàvem escoltant de Michael Mission, How Old Are You? Barcelona, Yo Tengo, corrida en la Plaça de Toros, era dels 80. Once again, you gotta trust him. Això ho va treure, ho va editar el 19 de juny del 2026. Això és One, Two, Three.

un treball anomenat 1, 2, 3, en el que hi ha 20 tracks, però no vol dir 20 cançons, perquè senzillament fan remix, versions llargues, curtes...

abans dels estius. La cançó de l'estiu era de George Dan. A l'estiu del 2026 tenim aquest nou treball de Miko Mission. 1, 2, 3.

el primer programa de l'estiu del 26, la música dans, la música italo a les terrasses. I ja passem pel 648. Recorda, 626-440-111, el WhatsApp, el que pots enviar les teves notes de veu dient-nos què vols escoltar aquest estiu.

La música de Radiorama era la protagonista en aquests moments a Hot Dance 80. I ara ens arriba Albert One amb For Your Love.

un gegant en tots els sentits, amb una personalitat arrolladora i una presència física imponent. Carpani va combinar la seva faceta de DJ i carismàtic showman amb una veu melòdica perfecta pel so d'alta energia.

El duet italià format pels productors Vin Lanzini, vocalista principal, i Fabio Margutti als teclats es varen desmarcar del resta amb el seu enfocament divertit, amb la utilització de sintetitzadors amb ritmes molt marcats. I si parlem d'Italo Dance, no pot mancar ell.

si no podia mancar el Ryan Paris a un especial Italo Dance a l'estiu, tampoc podia mancar la Sabrina. Oh.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la coordinació tècnica i musical, Bàrbara Jaixou. Des de la producció, la Susi Bautista. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I és que on hi havia la Sabrina, hi havia la Samantha Fox, que li feia la competència. Fins aquí el primer programa de l'estiu del 2026. 626 440 111 per demanar.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui comencem amb un intèrpret i compositor, guitarrista també, independent de Carolina del Nord, tot i que actualment resideix al nord de Michigan. Es diu Lee Faiseau i ens aporta amb un estil prou texà la seva música. Aquest és el darrer tema que ha llançat per tenir amb un EP publicat a començaments de juliol de 2026, aquest Cotton Blossoms que acabem d'escoltar. Però d'ell podem escoltar diverses cançons que ens acompanyaran almenys en els primers minuts del nostre programa, com per exemple d'on va sortir i els seus orígens. En Lee va debutar amb cançons com per exemple aquesta.

va ser el maig del 2024 quan vàrem començar a descobrir les seves cançons amb aquest Caroline Man, va ser el seu senzill de debut. Escoltem una segona cançó d'aquest Cotton Blossoms, d'aquest EP que s'estrena amb el senzill que us hem presentat al principi, però també amb cançons com aquest Hold You Like That. Lee Fraiseau ens acompanya amb la seva música avui al Club del Country.

extraordinària artista, a veure què ens donen el futur, i d'una promesa a un retorn molt esperat, perquè feia 12 anys que no publicava un nou treball discogràfic, com aleshores independent, però ha estat una de les més grans, sobretot a finals dels 90. Joe DiMessina, aquesta extraordinària artista que porta el seu 8è treball discogràfic a nosaltres, un àlbum que s'anomena Bridges, i del qual escoltem un parell de cançons per començar. Un tema que va ser el primer senzill extret, ja li ha passat a l'època de les llistes d'èxits, no hi entra des del 2008 amb un èxit menor anomenat I'm Down. Aquest és el Sam Bridges.

Si ho comptem bé, només en material original, Bridges és el setè àlbum d'estudi de la cantant Jody Messina, publicat el 5 de juny de 2026 per Dreambound Records, el seu primer àlbum de material nou en més de 10 anys. Jody va escriure material per al projecte que reflectia una perspectiva més madura i es basava en diverses experiències difícils que va tenir durant la darrera dècada. L'àlbum ha estat produït per David Spencer, que també està acreditat com escriptor. La Jody Messina va tenir èxit en la música country finals dels anys 90 i principis dels 2000, amb 9 senzills al número 1 i 16 que van arribar al top 40. Ella no havia publicat un àlbum de música nova en 12 anys i durant aquest període es va enfrontar a diversos reptes personals, com per exemple convertir-se en mare soltera, perdre la seva pròpia mare i lluitar contra el càncer. Amb aquest procés va escriure tota una sèrie de cançons de reflexió personal que li van donar l'ànim per gravar un àlbum sencer, un àlbum nou, totes aquestes coses que ha pogut sobrepassar o que ha pogut superar. Message in a Bottle és el segon senzill extret de l'àlbum.

Més enllà dels èxits a les llistes o no, es tracta d'un retorn per la porta gran i m'encanta. Jody Messina sempre ha estat una de les meves intèrprets preferides. Per tant, aquí us deixem amb una altra de les cançons d'aquest àlbum, que també ha estat no promocionada com a senzill, però que està començant a tenir força èxit també a les emissores de ràdio. Una cançó que porta el nom de Don't Let Them Hide Your Beautiful. No deixis que amaguin la teva bellesa. És Jody Messina qui ens acompanya des del seu darrer àlbum, Bridges.

Flow State és el 13è àlbum d'estudi del cantant de música country australià, però també dels Estats Units, Keith Urban. Un àlbum publicat el passat 12 de juny a través de Hit Red i MCA Nashville. Un àlbum que consta principalment de versions, amb excepció d'una cançó original, que és aquesta que hem escoltat, el primer senzill extret de l'àlbum, anomenat We Go Back, una cançó que compta amb la col·laboració de Michael McDonald, i un tema que no ha entrat a les llistes americanes, cosa a la qual, doncs, en Keith Urban darrerament ja s'hi comença a acostumar, des d'aquell hike del 2024 que no ha tornat a encapçalar les llistes d'èxits, però altres cançons de l'àlbum sí que poden funcionar realment millor. Com en diem, Flow State inclou 10 versions de cançons clàssiques de rock suau, de soft rock, i una cançó original, aquest We Go Back que us comentàvem. També té col·laboracions al disc de Little Big Town o de John Mayer. Escoltem una de les cançons, la versió que ha fet d'aquest Summer Breeze.

cançó Summer Breeze, original del 1972 del duo Seals and Crofts, amb aquesta cançó escrita per ells dos, Dan Crofts i Jim Seals. Abans, com dèiem, la cançó el We Go Back, una cançó composta per el mateix Keith Urban al costat de Sin Small, Sam Sauncer i el mateix intèrpret en Breland, amb la companyia de Michael McDonald. I per acabar la presentació d'aquest disc, com diem, aquest Flow State de Keith Urban, escoltarem el tema Magnet and Steel, que era una cançó realitzada originalment el 1978 per en Walter Egan, que també va escriure la cançó. En aquest cas, en Keith Urban es rodeja dels magnífics Little Big Town.

Es diu Nora i ens presenta el seu EP de debut, Since I've Been Gone. Era el títol d'aquesta cançó que escoltàvem a càrrec d'aquesta cantant. Es fa servir el nom de Nora en lletres majúscules. És una cantautora independent. Just Words és el títol d'aquest EP, d'aquest projecte discogràfic. El seu nom és Nora Suknaik, i així es diu. El EP es va publicar oficialment el 30 de gener de 2026, deixant la seva feina corporativa d'oficina per llançar-se de ple al món de la música a Nashville, combinant un estil de country pop i música d'arrels americanes, el que es coneix com americana. L'EP està format per 6 cançons en total, autoproduïdes i gravades juntament amb el productor Aden Gray. Hem escoltat aquest senzill anomenat Since I've Been Gone i també escoltarem el tema anomenat Kiss My Ass, un altre dels senzills publicats d'aquest àlbum.

Una altra de les cançons o novetats que podríem destacar és el nou disc que ens aporta Josiah and the Vaunevilles, que ja porten una bona carrera discogràfica amb un altre disc dels que ens arriba. Concretament és el disc anomenat As Is, d'aquest personatge, en Josiah Lemming, que va néixer ara fa 37 anys i que durant temps va estar perseguint el seu somni, dormint al seu cotxe, treballant i assistint, doncs, a l'escola també. És que són moltíssimes coses que l'han portat la seva música i amb aquest disc. Escoltem el primer tema de l'àlbum, aquesta cançó anomenada Good Boy.

mateix ens l'ha presentat aquesta cançó Going Gone en Josian de Von Brils, que ens acomiadarà en el programa d'avui, en el qual hem repassat les noves cançons de Lee Faisal, de Joe DiMessina, de Keith Urban, de Nora, i també, com estem acabant, amb Josia and the Von Brils. One Day at a Time és la cançó que posa el punt i final amb aquesta nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Si ens voleu escoltar, ja sabeu, cada setmana en aquesta emissora i qualsevol moment a la nostra pàgina web clubdelcountry.com amb aquest programa i els altres tres que us portem cada setmana en el món de la música country. One Day at a Time serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

El rock australià és una escena influent que ha exportat llegendes internacionals de hard rock, post-punk i pop-rock. Entre els màxims exponents destaquen històries com AC/DC, Inks, Midnight Oil i Cold Chisel. Actualment, l'escena continua molt viva amb bandes com The Cat Empire i artistes de garage rock com ara King Gizzard de Lizard Wizard. A la dècada de 1970, la llei de llicències d'alcohol d'Austràlia va canviar i va permetre que els pubs oferissin música en directe. Això va crear un circuit de concerts massiu on les bandes tocaven en locals tancats plens de gent i molt sorollosos. El so s'havia de sentir per sobre del xivarri de la gent. Això va donar lloc a un rock de guitarres potent i molt enèrgic. D'aquesta cultura va néixer gegants mundials com AC/DC, Cold Chisel i The Angels.

Highway to Hell és el sisè àlbum d'estudi de la banda australiana de hard rock AC/DC. Va ser llançat el 27 de juliol de 1979. Aquest treball es va convertir en un dels grans èxits de la història del rock gràcies a la seva cançó homònima. També és conegut per ser l'últim disc de la banda gravat amb el cantant original Bon Scott, qui va morir pocs mesos després de la publicació.

aquesta cançó, Highway to Hell, ens parla de l'infern en un sentit religiós, on la vida esgotadora i salvatge de la banda durant les seves gires mundials. Els membres del grup comparaven el fet de passar-se mesos tancats en l'autobús viatjant per carretera amb una autopista cap a l'infern. Parla d'anar a tota velocitat, a viure el present de manera lliure i de no tenir senyals d'estop ni límits de velocitat que els puguin frenar.

Lluny de ser un tema fosc, la lletra celebra la idea de sortir de festa, tocar rock and roll i passar-ho bé amb els amics.

Cold Chisel és un dels grups de rock més icònics i influents d'Austràlia. Es va formar a Adelaida a l'any 1973 i es va convertir en els màxims exponents del subgènere conegut com a pub rock australià, barrejant rock dur, blues, soul i rockabilly. Els seus membres principals eren Jimmy Barnes, cantant principal amb una veu potent i trencada, Ian Moss, guitarra i vocalista, Don Walker, pianista, teclista i compositor principal de la majoria d'èxits, Phil Small, baixista, incorporat a l'any 1975, i Steve Prestwick, bateria original, que va morir el 2011. Flame Tree és una de les cançons més emblemàtiques de la banda de rock australià Cold Chisel. Va ser llançada l'any 1984 dins de l'àlbum 20th Century. Tot i que Flame Tree

Aquesta lletra de Flame Tree va ser escrita pel teclista Don Walker, que és considerat un dels millors narradors de la història de la música australiana. Fora de Cold Chaser, ha liderat altres projectes de renom com la banda

The Angels és una de les bandes de pop rock i hard rock més influents d'Austràlia. Va ser formada també a Adelaida el 1974. Destaquen pel seu directe enèrgic i han estat citats com a influència per bandes com Guns N' Roses, Pearl Jam i Nirvana. S'ha de dir que per problemes legals amb una banda dels Estats Units de nom similar, als Estats Units se'ls coneix com a Angel City.

Durant els anys 80, les bandes australianes van començar a dominar les llistes d'èxits de tot el món gràcies a la fusió del rock amb el New Wave, l'activisme social. Inks va barrejar el rock amb el funk, convertint-se en superestrelles globals. Midnight Oil va destacar per les seves lletres polítiques sobre els drets dels indígenes. Men at War and Shark va conquerir el mercat dels Estats Units.

INXS va ser una de les bandes de rock més importants i reeixides d'Austràlia. El grup es va formar a l'any 1977 a Sydney, inicialment sobre el nom de The Faris Brothers, i va aconseguir la fama mundial durant els anys 80 i 90 gràcies a la seva fusió única de pop, rock, funk i new wave.

Els seus membres són Mitchell Hutchins, vocalista i carismàtic líder del grup famós per la seva presència a l'escenari, Andrew Farris, teclista, guitarrista i principal compositor de les cançons, John Farris, bateria de la banda, Tim Farris, guitarrista principal, Kirk Pengilly, guitarrista, saxofonista i cos, i Gary Gay Beers, baixista del grup. El punt àlgid a la seva carrera va arribar al 1987 amb el llançament del seu 6è àlbum d'estudi Kick. Aquest disc els va llançar a l'estrellat internacional en cançons icòniques com Need You Tonight, que està sonant ara mateix.

Midnight Oil és una llegendària banda de rock alternatiu australià que va ser formada a Sydney a l'any 1972. Són mundialment famosos pel seu estil hard rock,

El seu àlbum més aclamat i icònic, Els Diesels and Dust, del 1987, que inclouen èxits mundials com Beds Are Burning, que està sonant ara mateix.

Els seus membres són Peter Garrett, vocalista principal, famós per la seva gran alçada, la seva peculiar forma de ballar i per haver sigut ministre de govern australià. Rod Hiss, bateria i chorus, és un dels motors rítmics i compositius del grup. Jim Moji, guitarra i teclats, peça clau en el so característic de la banda. Martin Rossi, guitarra, coprotagonista de les potents riffs del grup. I Bones Hillman, bajista de llarga trajectòria, que va morir el 2020. Midnight Oil, una de les bandes australianes més icòniques.

continuant el Rock en Flames, aquesta temporada dedicat al rock australià. Ara passem a escoltar una de les bandes de rock australianes més famoses del món. És coneguda internacionalment per fusionar el New Wave, el pop rock i els ritmes reggae amb un gran sentit de l'humor. Ells s'anomenen Men and Work. Va ser formada a Melbourne a l'any 1978. Va fer història en convertir-se en el primer grup del món australià a tenir un àlbum i un senzill al número 1 de les llistes de Billboard dels Estats Units al mateix temps. Els seus membres són Colin Hay, vocalista principal i guitarra rítmica, Greg Hamm, flauta, teclats i saxo, Rod Straker, guitarra solista, Jerry Spacer, bateria i John Rhys, al baix. El seu tema més conegut i considerat un autèntic himne no oficial d'Austràlia és Down Under. Passem a escoltar-ho. Single.

Amb l'arribada dels anys 90, Austràlia va viure una explosió del rock alternatiu i post-grunge que es va connectar ràpidament amb el moviment de Seattle. Va ser un dels moviments musicals més rics, sorollosos i autèntics del planeta, actuant de forma paral·lela al fenomen de Seattle, impulsada per l'aïllament geogràfic, l'avorriment juvenil i una forta herència de punk i rock de pub. Austràlia va desenvolupar una identitat sonora pròpia anomenat Aussie Grunge. L'èxit massiu de la música alternativa a Austràlia no hauria estat possible sense tres elements clau. Triple J, l'emissora de ràdio pública nacional per joves que va començar a emetre a tot el país el 1989, convertint-se en un dels principals altaveus de bandes locals. Big Day Out, un festival itinerant massiu que va néixer el 1992 i va unir bandes internacionals amb el bo i millor de l'escena local. I Rage, el programa televisiu nocturn de videoclips de la cadena ABC que mostrava imatges de bandes alternatives sense cap mena de censura comercial. Silverchair va ser una de les bandes de rock amb més èxits i influents d'Austràlia. Va ser formada el 1992 a Newcastle i activa fins la seva separació definitiva el 2011. El grup va sortir a la fama mundial siguent només un trio d'adolescents de 15 anys. Es van convertir en un referent del grunge i el rock alternatiu de la dècada dels 90. Els seus membres són Daniel Jones, vocalista, guitarrista i compositor principal, Ben Gillis, baterista, i Chris Joannou, al baix. La banda va destacar per una evolució artística que va anar des del so passat de Seattle fins al pop simfònic experimental. L'àlbum debut, amb el seu so purament grunge, incluïa el seu gran èxit Tomorrow, que està sonant ara mateix.

Aquesta cançó és un dels fenòmens més sorprenents del rock dels 90. Al darrere d'aquest himne del Grunge hi ha una història que barreja la fortuna adolescent, un concurs de televisió i una inspiració lírica bastant peculiar. A començament de 1994, Daniel Jones i Ben Gills van escriure la cançó a la seva ciutat natal, Newcastle. En aquest moment, la banda ni tan sols es deia Silverchair, sinó Innocents Criminals. Va compondre el tema buscant generar tensió musical jugant amb el clàssic format grunge d'estrofes suaus i tornades explosives i passades.

I ara estem escoltant el tema Second Solution dels Living End, que és una de les bandes de punk rock i rockabilly també més influents d'Austràlia. Va ser formada a Melbourne a l'any 1994. Destaca pel seu so enèrgic que combina el contrabaix clàssic del rockabilly amb la distorsió punk i els ritmes ska.

Van triomfar l'any 1997 amb el llançament del senzill doble Second Solution, que està sonant ara mateix. Aquesta darrera cançó es va convertir en un autèntic himne juvenil australià. Aquest grup ha estat guardonat i reconegut oficialment com un dels grans referents del país d'Austràlia, incloent la seva introducció a l'Area Hall of Fame a l'any 2026.

Aquest disc de debut homònim va ser un dels èxits massius. Des de llavors han publicat treballs aclamats com Rock On, Shift, amb el seu disc més recent Only Trust Rock and Roll.

Joan Ai és una banda reconeguda australiana de power pop i rock alternatiu formada a Sydney el desembre de 1989. Està liderada pel cantant, guitarrista i principal compositor Tim Rogers. És considerada una de les formacions més influents i exitoses del panorama del rock australià dels anys 90. La banda està formada per Tim Rogers, Andy Kent, Debbie Lane i Russell Hutchinson. Combinen el power pop, el grunge de l'època i el indie rock. Ha entrat oficialment a l'Area Hall of Fame, el Saló de la Fama de la Indústria Musical Australiana.

Hi-Fi Way del 1995, que està sonant ara mateix, és un dels seus discos més aclamats per la crítica, que va marcar tota una generació d'Austràlia.

Aquest àlbum I Feel Why del 1995 no és un disc conceptual amb una sola història, sinó que parla de la vida quotidiana, les petites tragèdies i la banalitat de la gent corrent. El líder del grup, Tim Rogers, va escriure lletres molt costumistes i visuals. Les temàtiques principals que connecten les cançons són els personatges de classe treballadora, la melancolia urbana i records, i la inseguretat i ansietat personals i les relacions complicades.

I ara ja per anar acabant, el Rock en Flames d'avui, que està dedicat al rock australià, està sonant Old Man Sam. És un gran dels clàssics de culte dels Spiderbite, que està inclòs en l'àlbum de debut Xarxaclava. La cançó és un tema de punk rock satíric i irreverent que barreja riffs accelerats amb una lletra humorística basada en la cultura pop.

Molt bones, família, ja hi tornem com sempre, com cada setmana. Des d'aquí, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM. Acompanyats per aquesta calorassa que fica. Aquest estiu 2026, que de moment sembla ser que serà molt i molt calorós. Estem aquí per escoltar, per gaudir, per al·lucinar amb la millor música del moment. Repassar la llista del Top 30. Qui us parla? Qui estarem vosaltres aquests propers 120 minuts? En Lluís Guerrero, molt benvinguts!

Manuel Turizo, després del seu gran èxit amb Un pendejo no se llora, ara es fa acompanyar per Anna Rose i ens treu La setmana. Més novetats, una altra Bizarrap, aquesta vegada li ha tocat el Thor amb My Towers.

0: Les novetats, Manuel Turizo, My Towers, My Zekini Jam i la Becky G amb el seu Patrona. Són les quatre novetats que volen formar part de la llista, però de moment estan a la banqueta dels reserves. I ara sí, ens anem a escoltar les 30 propostes que hi composen el Top 30 de Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Fotem-li canya a l'assumpto.
2: Número 30.
0: Despeguem amb Juan Magán i Omar Montes. Nova remescla para el 2026.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ayer la vi, esclar que sí, aquesta proposta de Juan Magán, ara Marc Montés, que ja fa temps que corre per la llista del top 30 i que aquesta setmana, pues, Guita ocupa el lloc número 30, portant 16 setmanes fent-nos acostat cap al 29.
1: Número 29.
0: Vinga, en el 29, Demi Lovato aquesta setmana baixa des del lloc número 25 amb el seu Low Ride Jeans.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Número 27.
2: Vinga, en el 27 ens acompanya Shakira i Belé amb el seu Algo Tu. No m'han tingut l'èxit que s'esperava, però pot ser eclipsats per altre track de Shakira i Burna Boy, que estan molt més en l'aire. Quiero...

0: Shakira i Bele, com dèiem, Algo Tu, proposta que aquesta setmana encapçala el lloc número 27 de la llista. Ens acostem en el 26.
1: Número 26.
0: Novetat a la llista del top 30.
2: Novetat a la llista.
0: Lola Índigo, Ana Mena, Patitoa, entra en llista aquesta setmana.

0: Novetat a la llista del Top 30, novetat a la sintonia de la ràdio aquí a Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Abandonem ja el lloc número 26 i entrem en el 25.
3: Número 25.
0: Dream of Loud, la Inna.

0: La proposta en ritme, la música d'Eina, amb aquest treball des del lloc número 25 de la llista.
1: Número 24.
0: Casa nostra, sopa de cabra, camins, somnis i sorpreses.

0: fer sols.
1: Camins que tenim que fer sols en companyia de la Su i Sopa de Cabra, sonant directament aquesta setmana en el lloc número 24 del Top 30.
2: Número 23.
1: Vinga, Maria Becerra, que ganes de comerte.

0: El ritme el posava Maria Becerra. Que ganes de comerte, com dèiem, sonant directament en el lloc número 23, 13 setmanes en llista, la setmana passada des del 10, una forta davallada per aquesta proposta.
1: Número 22.
0: John Sudmi, The Chainsmokers, pujarà una miqueta amb el seu All the Time.

0: Així sona All the Time, Johnson Meet the Chainsmokers, i mica en mica anar pujant posicions. Es deixen ja en el 21.
1: Número 21.
0: És la proposta que sona molt bé i que té una gran acollida. Sona directament des de Cairo, Heaven on Your Mind.

0: mind.
1: Al ritme de Caio Dan Dimitri amb el seu Heaven on Your Mind. Proposta forta de veritat.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Número 20.
1: Ens anem pa la seca en companyia de Maluma, Ryan Castro, que sonen aquesta setmana en aquesta posició i que venen de la mateixa fa 7 dies. 10 setmanes a la llista, ocupen el lloc número 20 els darrers 7 dies.

0: on diria aquell, oh baby, la proposta que feien Maluma, Ryan Castro, Palaseca, sonant des del 20 de la llista.
1: Número 19.
0: Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Turgandel. Aquesta setmana baixen moltíssim, es col·loquen directament des del 12 fins a aquesta posició, número 19.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 18.
3: Novetat en el lloc número 18 de la llista, esclar que sí. Comença a desfilar la nova proposta de Quevedo.
1: Novetat a la llista.
3: Quevedo en compañía de Nueva Línea, Al Golpito.

0: Vale.
1: Vale, vale, vale. La nova de Quevedo i nova línia. El Golpito, com dèiem, des del 18 de la llista aquí a Vilafant FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 17.
1: Canviem d'estil, canviem de revolucions, canviem d'aires. Tu amo my mind.

0: La proposta, el ritme de Tohamo Maimen des del 17 del Top 30, una peça que porta 3 setmanetes de la llista i que va de mica en mica n'escalant posicions.
1: Número 16.
0: Avalon Roxton, una altra que també puja una miqueta aquesta setmana, el seu Talking.

0: una sorpresa. Avalan Rockstone, el seu Talking, com dèiem, sonant aquesta setmana un per sota de la meitat de la llista, justament en lloc número 16. I ara, el 15.
1: Número 15.
0: Ozuna, que se'n ve aventures. Una aventura. Aquesta porta tota una aventura musical, perquè porta 14 setmanes fent-se costat.

0: Al límite de la locura, la proposta al ritme d'aquest senyor que és Ozuna. I ara ens anem a escoltar a Madonna. Sí, sí, la inconfundible Madonna.
1: Número 14.
0: Ens arriba en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al tanto, això crema.

0: Conformant aquesta nova peça musical, la Madonna en companyia de Sabrina Carpenter. La seva edat no li resta ni li manca res, perquè déu-n'hi-do la canya que dona la dona Madonna. Bring Your Love, la seva nova proposta, que sola des de fa 5 setmanes a la llista i està situada en el lloc 14. No està gens malament, esclar que no.
1: Número 13.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Com se'n diu la cançó? Maladé. És molt fàcil, eh? Molt senzill d'escoltar i gaudir de la companyia d'aquesta formació que aquesta setmana ocupa el lloc número 13 i en el 12, novetat a la llista.
1: Número 12.
0: Nova proposta que vol arribar a número 1. Ja veurem.
2: Novetat a la llista.
0: En parlàvem fa 14 dies. La setmana passada van dir que va estar puntet d'entrar i aquesta ja ho ha fet. És Gordo amb el seu Loco Loco.

0: Tú me tienes loco, loco, la proposta de Gordo, com dèiem aquesta setmana des del 12 del Top 30.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Número 11.

0: Marathon, el can Becky G. Aquesta és la proposta que ocupa el lloc número 11, 13 setmanes fins a costat, i ens anem amb una que en 3 setmanes s'ha col·locat ja directament en el 10.
1: Número 10.
0: Aquesta peça musical és de Hagel.

0: No em diguis que no sona bé, no em diguis que sona diferent. Hagel, Boffin to the Sun, una d'aquelles peces que està claríssimament encapçalada a arribar molt en l'aire de la llista, si no fins al número 1. Tres setmanes en llista, pugem des del 16, es col·loca, com dèiem, en el 10 i entrem fins al 9. Un altre que també dona guerra.
1: Número 9.
0: Sutherland. Turu, turu, turu.

0: Cedar Run, sonant directament des del 9 de la llista i cap al 8.
1: Número 8.
0: Afrojack i David Guetta, la veu, com sempre, la posa la CIA.

0: Awake Tonight, la Sia, David Guetta, Afrojack, aquesta peça musical, aquesta meravella de composició que ens acompanya a la sintonia de la ràdio aquí a Vilafant FM, quan de mica en mica ens anem acostant al nostre final del programa i, com no, quan ens anem acostant al nostre número de la setmana. Cap al 7!
1: Número 7!
0: Lluitem amb Chica 305. L'apuesta és de June Summit i Fate.

0: cau des del número 1 es situa directament aquesta setmana amb aquesta posició número 7, Chica 305, la proposta de Joseph Smith i Fate. Això vol dir que tenim nou número 1 a la llista.
1: Número 6.
0: Vinga, número 6 del top 30. My Towers, un nana más.

0: Un any més, les paraules de My Tower sonant des del lloc número 6 del top 30 aquesta setmana. 5 setmanes a la llista i la mica en mica va pujant els graons. La setmana passada estava en el 7, ara passa fins al 6 i ens hi quedem en el 5.
1: Número 5.
0: J Balvin, Ryan Castro, una a la vegada.

0: La cançoneta del Mundial, la cançoneta de Shakira i Burna Boy, Die Die, arribant al 4 de la llista del Top 30, quan manquen molt poquets minutets per conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 3.
0: Aquest déu-n'hi-do la guerra que ha donat i continua donant, la graciosa Elvis Crespo, Quevedo.

0: És la isla La Graciosa, en les paraules de Quevedo, Elvis Crespo, des del 3 del top 30. Vinga, despellem qui és el 2.
1: Número 2.
0: Tachan, tachan, Omar Kurtz amb el...

0: sube, sube, súbela. Aquí està Coco, la nova de Omar Kurz, que amb aquesta fresa d'aquestes onades ens fa estar una miqueta a la platja, a l'ombra, que s'està bé. I ens anem al nostre número 1 de la setmana. Vinga, que ja ha arribat.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Jay Weller, de Lejitos.

0: És el nostre número 1 de la setmana. Porta 5 setmanes fent-se costat. Salta del 7 fins a l'1 de Lejitos Jay Weller.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: És el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista ara mateix. Des del 10, la proposta de Hagel amb el seu Moving to the Sun. 3 setmanes en llista i es col·loca directe en aquesta posició, pujant des del lloc número 16. En el 9, Sutherland, el seu tru-tru-tru-tru. Segona setmana a la llista, déu-n'hi-do quina remuntada del 19, passa fins al 9, 10 amunt. En el 8, Afrojack, David Guetta, Sia, Away Tonight. Baixant des del número 1, destronat, John Summit i Fate amb el seu Chica 305. Al tant d'un estrat, dues setmanes número 1. Baixen ara i es col·loquen en el 7. En el 6, My Towers, una de més, 5 setmanes de la llista. La peça estava en el 6. En el 5, J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. 7 setmanes de la llista, repeteixen el lloc número 5. En el 4, Shakira, Burna Boy, la versió real del Die Die. En el 3, Elvis Crespo i Quevedo, la graciosa, un altre que va estar número 1 de la llista. Porta 8 setmanes fent-se costat. Omar Kurtz, el seu Coco, s'ha quedat molt poquet del número 1. I si parlem del número 1, doncs vita, acaba de sonar fa molt poquet. Jay Weller, de Lejitos. Puja del 7 fins al número 1 del top 30. Ens anem a repassar les novetats de la setmana. Són poquetes, però molt intenses, eh?
2: Novetat a la llista.
0: La primera entra en el 26.
3: Número 26.
0: És la proposta que ens fan Ana Mena i Lola Índigo.

0: Està molt creatiu darrerament aquest Xoño Quevedo, que déu-n'hi-do la de propostes que ens està portant. Aquesta vegada és el Golpito. I per acabar, la que ha entrat més fort ha sigut el lloc número 12.
1: Número 12.
0: Gordo. Loco, loco. I amb això marxem, eh? Sí, sí, ja s'ha exhaurit el temps. Són les coses. Tornem la propera setmana. Espero que amb més bon temps. O sigui, calor, però sense passar-se. Que semblen pollastres a l'asto. Família, una forta encaixada de Lluís Guerrero. Fins la propera setmana. A passiau.

0: 107.3 FM.
1: I'm so happy to be here tonight.

Molt bona nit, són les 9, això és Ràdio Vilafant FM i un diumenge més obrim una nova edició en directe del programa Rejo Blues. Dues hores de blues amb tota l'actualitat del blues nacional i internacional, aquí, a Ràdio Vilafant FM.

Hola, què tal? El blues com a protagonista al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. Com sempre, apropant-te al blues nacional i també l'internacional. Avui seran diferents bandes, diferents formacions, també un solista interessantíssim, el que us vull proposar al llarg d'aquest temps de ràdio. Recorda que pots escoltar qualsevol dels programes del Rajo Blues quan et vingui de gust i en tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i també rajoblues.ivox.com. A més, hi trobaràs els enllaços de les diferents bandes, informacions i solistes i podràs entrar i veure moltes més coses sobre cadascun d'ells. Si tens ganes de que la teva música s'escolti aquí en el programa i la presenti, me la podeu fer arribar en qualsevol tipus de format per correu electrònic al rajoblues@hotmail.com. També dir-vos, com cada setmana, que tota l'actualitat bluesera nacional la trobaràs compartida en el Facebook del programa, entrant a Facebook posant Josep Palmada, Rajo Blues, i trobaràs tota l'agenda bluesera nacional.

Anem a donar pas ja a la primera de les propostes d'avui, una peça interessantíssima. Us vull escoltar un tema en format acústic. Així vull obrir el programa d'avui amb Fernando Neris, un dels grans músics de country blues de casa nostra. Ell fa una versió d'un clàssic de Skip James, el Cypress Grove Blues. Això és el Rojo Blues i obrim amb aquest gran músic, Fernando Neris.

És un placer, com sempre, Fernando, poder presentar tu country blues, tu música, aquí en el Rejo Blues. Muchísimas gracias. Hoy presentando este Cypress and Grove Blues, una versión fantástica de Skip James. Seguim amb més coses i més propostes. La banda Juárez. Us la vaig presentar. Vam escoltar una cançó. Avui n'escoltarem quatre. És una formació que va ser finalista en el Blues Cazorla Blues Beat en 2026. Va quedar segona aquesta formació i avui, si us sembla, els escoltem aquí amb unes quantes novetats, diferents senzills, propostes d'aquest 2024, concretament, van ser gravades.

De rock and roll, blues rock i sense perdre l'essència del blues, la banda Juárez, convidats avui amb aquests senzills del 2024 aquí en el Rejo Blues. Per tancar la presentació, brindemos.

I de la música nacional, el blues internacional, Peter Betesca en Blues Train, K of Five, el nou treball discogràfic en aquest 2026, hem començat amb aquest Checking on My Baby, un tema d'Otis Rush. Ara una cançó composada per ell mateix, que ens presenta aquest tema anomenat Tuning Out the Noise.

I ara, si us sembla, ens anem a escoltar tot un clàssic, el Walking Off By Myself, un tema de Jimmy Rogers, de la mà de Peter Betesca and Blues Train, amb aquest seu nou àlbum, en aquest 2026, el Key of Five.

Walking by myself, un tema de Jimmy Rogers, versionat per aquest músic, cantant, guitarrista, compositor. Des de Brooklyn ens arriba Peter Betesca amb la banda Blues Train. Tanquem presentació amb un tema propi, composat per ell mateix. Abans ja n'hem escoltat un altre. Ara és aquest Home of the Broken Heart. Això és el Red Hot Blues.

Avui, el blues en el record, la música negra en el record, a casa nostra, ho vull fer, ho he fet, per arrencar, per representar aquesta banda, els de Big Jamboree. És una gravació feta l'any 2017, de Nike of Jump Blues. Són diferents propostes interessantíssimes. La gran veu que hem escoltat és la d'Agustí Burriel. Ell canta de jazz, blues, swing, soul, rock and roll, de tot, i acompanyat per una gran, gran formació que després en parlaré. Hem començat tot escoltant aquest tema, aquest del Baby Please Don't Go. Ara us deixo amb aquest Moving On.

The Big Jamboree, l'any 2017, a Night of Jam Blues, Agustí Burriel a la veu, Pere Miró al sax baríton, Ignasi Poch al sax alt, Marc Ferrer, un dels grans pianistes de casa nostra, que bé, us varen presentar l'altre dia el seu últim treball discogràfic, ell al piano, Emili Torres a la bateria, Cesc Miró a la trompeta i Joan Ramon Vega al baix. En aquell any ells formaven part dels The Big Jamboree i també hi ha temes com aquest que li donen nom al disc, A Night of Jam Blues.

Avui el viatge musical en el record, música de casa nostra, els de Big Jamboree, amb aquesta gravació del 2017, amb aquest A Night of Jump and Blues, i tanquem amb aquest Tic Tac.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sos una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada, Rejo Blues.

0: Eso era Crossroads.
1: En viu, en directe, la música de Claudio Gabis i la crofradia del blues. En vivo, en Mr. Jones. Això va ser gravat a l'Argentina l'any 2020 i avui us vull presentar la música d'aquest bluesman, aquest gran guitarrista, que a més, per cert, té un programa de ràdio, fa molts anys també que corre per l'estat espanyol, i avui escoltant la seva música acompanyada d'aquests grans músics, amb en Franz Banfiet a la veu i també a la guitarra, en Giro Foggiata als teclats, en Gustavo Giannini al baix i en Juan Rodríguez a la bateria, i els acompanya en una de les cançons Alejandro Medina, qui posa la veu en un dels temes. Anem a escoltar una altra de les propostes, dues seguides, en directe. La música de Claudio Gabis i la cofradia del blues, avui presentant aquest disc del 2020 aquí en el programa. Muchas gracias, Claudio, por poder proponer también tu música, tu blues desde Argentina, aquí en el Red Hot Blues. Es todo un placer y todo un lujo. Vamos a escuchar dos canciones, ahora al No Pibe y Bajando a Buenos Aires. En vivo, en directa, Claudio Gabis y esta gran banda.

Eso era, no, pibe.

Són les dues cançons que hem pogut escoltar, novetat, de la mà de Claudio Gabis, aquí en la sintonia del Rejo Blues, la cofradía del blues, No Pibe i Bajando a Buenos Aires. Aquestes dues propostes, gravat a Buenos Aires, avui presentant-lo aquí en el programa. Per tancar la presentació, Boogie de Claudio. Així sona.

Més blues internacional en Garrett té en William, aquest Billy's Cafe, una novetat també en el 2026, i comencem aquest Going to Toronto. Anem a escoltar-ne un altre. El tema s'anomena Younger Country Boy. Així sona, però baixem el ritme.

Young Country Blues és un jove guitarrista, cantant, compositor, en Garrett T. Willey, canadenc, amb aquest Billy's Cafe, novetat en aquest any, i avui presentant-lo des de Gulf Coast Records, que és qui l'ha publicat, i un plaer posar també aquesta proposta. Un altre dels temes, I Won't Get Done.

I Am Late, una altra de les cançons que forma part del disc d'en Garrett T. Gulli, avui aquí en el Rejo Blues, aquest Billy's Café, presentant la seva música i aquesta gran proposta. Seguim amb més coses. Estàs en sintonia del Rejo Blues, com sempre, a Ràdio Vilafant FM, en directe, dues hores de blues amb tota l'actualitat, i ara ens anem a escoltar un cantant i pianista que sona així de bé.

Novetat en aquest 2026 és la música d'Alberto Burguez, acompanyat dels de Flying Rods, la seva habitual banda. From Clarity és el treball discogràfic i hem escoltat aquest de Sweet Spot. Anem amb una altra de les cançons, una altra de les gravacions que es poden escoltar en aquest seu nou treball discogràfic. Estaré en sintonia del Rehob Blues i ara us vull deixar amb aquest altre tema. J. Broker, Feel So Good.

Us presento aquest From Clarity. És el nou treball discogràfic d'un pianista. Ell va néixer el 92 a Uruguai, però de molt petit se'n va anar ja a l'Argentina i va formar part de l'escena argentina blusera durant 10 anys. I als 30 es va mudar a la ciutat de Barcelona, que és on resideix ara i on, bé, ha gravat aquest treball discogràfic i ens presenta la seva música i està en el circuit català de música. Ell es mou en el món del blues tradicional, el boogie-boogie i també el swing i el so de New Orleans i tota la música negra que ens presenta Alberto Burguez, acompanyat d'aquesta gran formació. Qui l'acompanya en aquest treball discogràfic i en els seus diferents concerts? Ell, a la veu i al piano, en Samuel Mathieu, al trombó, Hernán Friedman, al baix, i Oscar Gita, a la bateria. Anem a escoltar una altra d'aquestes fantàstiques cançons. Ara us vull deixar amb aquest Mystic Boogie. Això és el Rejo Blues, Alberto Burguez, amb aquesta gran banda, avui presentant-lo aquí en el programa.

Flying Lee Band, Turbulencia Lee, és la gravació, novetat en aquest 2026 des de Can Baià Records. Aquesta banda ens han fet aquest With Don't You Ride, un tema de Kansas Joe McKay. Paloma del Castillo hi posa la veu, en Paco Ayala al baix, en Alexis Marín la bateria i en Juan Carlos García la guitarra. Anem a escoltar una altra de les cançons de Willie Dixon. Es fan aquest I Just Wanna Make Love To You. Això és el Rejo Blues i els Flying Lee Band.

Banda nova que mai s'havia escoltat en el Rejos Blues, els Flying Lee Band, amb aquesta Turbulència Lee, novetat en aquest 2026, i per tancar la presentació, ho deixo amb aquest Will Wild Woman.

En directe des del Chicago Blues Festival, el cantant, guitarrista, compositor Stefan Hilsheim. Ell ens presenta diferents propostes. Hem començat amb aquest Always Get Too Hard For You, i ara una altra d'aquestes cançons que ens proposa, el Get Legged Woman, tot un clàssic, i aquí ens ho fa l'Stefan al seu estil i amb la seva bona manera de fer, a l'estil del blues de Chicago.

Bickle-legged Woman en directe al Chicago Blues Festival, novetat, àlbum en aquest 2026, Stefan Hillstein presentant la seva música, aquestes versions, com és aquest Bickle-legged Woman. Un altre dels clàssics, It's Just Me Too, una versió que ella ens fa a la seva manera per tancar aquesta edició d'avui del Red Hot Blues.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.